0: Hoy la vi. Fue casualidad. Yo estaba en el bar. Me miró al pasar.
1: Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: Ràdio Es Castell, 103.4 de sa freqüència modulada.
1: Assegut a la fresca, un cap vespre d'agost, amb un llibre i conversa, sense cap pretensió.

0: Els residus de l'abocador de la planta de Milà estem farts.
1: Vidres, cartolla, on has escoltat un moment? És hora d'estar junts i demostrar que no som fems. La nostra vida és curta per culpa de...

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Dios Castell. En el 103.4 de la freqüència modulada. Des del Castell, una ràdio plural. Una ràdio per a tu. Ràdio Es Castell.

I si et dic que et trobes a Ràdio Es Castell. En el 103.4 de la freqüència modulada. Des d'Es Castell, una ràdio plural. Una ràdio per a tu. Ràdio Es Castell.

després de l'episodi d'inestabilitat de dimecres, ahir dijous ja se va notar una refrescada clara, que ha posat fi a la calor més marcada dels darrers dies. Tot això, i la pluja va tornar a ser insuficient. No ens van superar els 10 litres per metre quadrat a cap punt de silla. Menorca comença a necessitar una regada general i generosa, però de moment aquesta ploguda tan esperada continua sense arribar. Avui divendres imposarà de nou el temps estable, amb el cel poc nivolat o serè, i moltes hores de sol. L'aproximació de les altes pressions afavorirà aquesta situació sense senyals de noves precipitacions i amb tramuntana a bona part de l'illa. Demà dissabte continuarà dominant el sol, tot i que puntualment podria aparèixer algun interval de núvols baixos. La tramuntana bufarà moderada, però tendirà a perdre força amb el pas de les hores. Diumenge es mantindrà el mateix patró de temps estable i sec, amb pocs núvols i temperatures sense grans canvis. De cara a dilluns, les altres pressions continuaran afavorint l'estabilitat i el cel poc nivolat. La tendència indica una pujada de les temperatures, mentre el vent seria més fluix i deixaria de dominar la tramuntana.

I l'agenda cultural a Ciutadella, projecció de la pel·lícula La quimera de l'or, de Charles Chaplin, acompanyat de la banda sonora de la OCIM a les 21 hores en el Teatre d'Esborn. Amor, visites guiades a l'Hospital de Silla del Rei, sortides a les 11:20, hores d'esmoll de Llevant 61. Presentació del llibre Història inventada Menorca 1558, de Josep Pellicer Pons, a les 20 hores a la Biblioteca Fundació Rubió Tudurí. Hípica, 9è Gran Premi Ciutat de Mó, Minitrot, 33 Premi Ciutat de Mó de Trot i Premi Festes de Gràcia 2026 de Trot, a les 20 hores a l'Hipòdrom Municipal. Concert Pa, de Anna Ferrer, presentació Fítim a les 26, a les 21 hores en el Pati del Claustre del Carme. Festa al Port, es recuperen alguns actes suspesos dimecres per la pluja. Els focs seran a les 23 hores. Es Mercadal, 39 mostres de rebosteria, amb música del grup Eva Pons Trio, a les 20 hores a la plaça Sant Martí. Concert del grup Suc i Sopes, a les 22 hores a la plaça Pere Camps. I música amb Digi Cash a les 0 hores també a la plaça Pere Camps. Cal Emporter, actuació musical de Mucha Cumbia a les 21:30 hores a la plaça Gran.

Bueno, i després d'aquestes cançonetes de Nakat i Chris, ja seran les 10:30 i posarem la novel·la. Capítol d'avui de El cielo que nunca vi,

0: Bon dia.
1: Bon dia, Toni.
0: Hola, Nini.
1: Què? Todo bien, eh?
0: Todo bien.
1: Les festes, anà bé?
0: Anà bé, sí.
1: Si van bé, que se repiten. Escolta, si pot ser, aquella cançó molt antiga, que es diu Francisco Alegre.
0: Muy bien.
1: Si pot ser, si no, si que puguis.
0: Molt bé, Nini.
1: Saludar a tothom i que no decaiga.
0: Sobretot, que no decaiga.
1: Vale, Toni. Hasta una altra.
0: Gràcies. Adéu.

0: Bon dia.
1: Bon dia, primo.
0: Hola.
1: Soy Juan Carlos.
0: ¿Cómo estás?
1: Pues mira, acabamos de visitar Cala Galdana para hacer una foto panorámica desde el mirador y ahora dirección a Ciudadela.
0: Muy bien.
1: Vamos a comer en la ciudad vecina. Y nada, agradeceros vuestra hospitalidad. Estamos muy contentos de venir a participar y ver a la familia de nuevo como cada año.
0: Y nosotros también de veros,
1: ¿eh? Muy, muy bien. Pues nada, mandarnos un abrazo y si Dios quiere nos vemos ya mismo.
0: Venga, pues hasta más tarde.
1: Adeu.
0: Gracias por llamar. És el meu cosí que estava de vacances aquí, ha vingut com cada any a fer uns quants dies. És un enamorat de Menorca, les seues rels. No va néixer aquí, però sa mare sí que... És maonesa, era maonesa. La meva tia Llucia. I bon dia.
2: Hola, bon dia, Toni.
0: Com va, tia?
2: Va bé, beníssim.
0: Estic content.
2: Sí, tot molt bé. L'estiu va molt bé, de moment, i que duri un poc.
0: Ara ha refrescat una miqueta, que duri així.
2: Sí.
0: Que no mos tornis a valutar la calor.
2: No, la calor i aigua d'aquesta bruta és el que no ho faig.
0: No.
2: Que esperi un poc cap a l'hivern i ja està. Idò, tot molt bé. Tot va anar bé, Toni?
0: Sí, sí, sí, molta, molta gent, molt de fandango, però bueno.
2: Bueno.
0: Com cada any.
2: Idò, això és bo també.
0: Ets i agrada la festa, els olors nostres i mira...
2: I poder-ho fer, això és un gust. Que sigui per molt d'any, sobretot.
0: Moltes gràcies, tia.
2: Tot molt bé, molt bona música, el començament molt bo, també. I molt bona música, i la novel·la, no sé quan arribarà a anar, això. Està molt embuat, això, ara.
0: Està embuat, però bueno, anem ja al final, ja. Anem.
2: Sí?
0: Sí.
2: No sé si no en té un quants encara.
0: Bueno, sí, però vull dir que...
2: Sí.
0: Que ja sabeu un poc que...
2: On anarà.
0: Sí.
2: Ai, Déu meu, és un ball. Però bueno, per lo menys mos entretenim una estona i no pensam en res més. Jo, en l'hora de novel·la, ets la novel·la. Mos hem d'aturar i seguir-la.
0: Bé, hi ha gent que no li agrada, però bueno, total és mitja horeta i poden...
2: Això ja per tots els gustos.
0: Sí, poden fer altra cosa.
2: Jo sí que m'agrada una estona, tampoc no dura tant. Dura mitja horeta, i és una estona que t'atures i l'escoltes bé amb una bona atenció.
0: És bé.
2: Idò, molt bé, Toni. Molt bon matí, ja t'he dit, molt bona música. I bueno, i fins dilluns, si Déu vol.
0: Fins dilluns, tia. Passeu bon cap de setmana, també.
2: Igualment, enviarem un beso a Toni i un saludo per tothom. Així quedarem bé.
0: Moltíssimes gràcies, molt bé, tia.
2: Toni, un beso per vosaltres, també. Un beso.
0: Un beso.
2: Adéu, Toni, adéu.

0: Bon dia.
1: Bon dia, jove. Com va?
0: Hola, Gertru. Com han anat?
1: Bé, han anat bé. Un dia vaig passar... Quan van de ballar el dissabte de festes, li dic a en Rafael, no pens que en Toni va dir que aquí, en aquest boinder, crec que és aquí on ell va dir que... perdó, que tenia... I així vam alçar el cap i vam veure amb qui tot el que passava per davant del boinder.
0: I no va pujar...
1: No, hombre, no. Però quina casualitat, no? Ell va obrir una porta de la dreta, per exemple, que hi ha una porta a la dreta
0: del
1: carrer.
0: Sí, sí.
1: Del carrer, ell va passar i va obrir una porta.
0: Hi ha un balconet.
1: I li dic a en Rafael, mira, sí que ho és aquí on havia pensat, perquè ara ha vist en Pito, però ell ja ni el va veure. Bueno, ha anat bé, han davallat, ell va davallar fins al carrer de Sant Moreres, jo vaig anar fins baix, saps? Una estona.
0: Sí.
1: I després, el diumenge, m'anava amb el nan Esbar Infanta, que som amiga de tant d'anys, jo anava a mare, un pas d'escany de sa mare, que hi anàvem, i també m'agrada molt veure els cavalls d'ell i la Mare de Déu quan passa. I també, bueno, van anar un poc per aquí i per allà, una mica, i dinar. De dinar de nosaltres ja no dinàvem amb sa gent, perquè sa gent dit, va darrere a Saleo, i ara volem vi, ja m'explicaràs.
0: Que a mi a l'hora de dinar és espantós, perquè no dina ningú a la mateixa hora.
1: El van retre, perquè, clar, bé, no, ja no som, no som... Si no és que vengui cos amic de fora, que enguany els de Ciutadella, que a vegades han vingut, no molt, però han vingut, han fet els 50 anys de casats i han anat a un creuent tota sa família aquesta setmana. Vull dir que, clar, si no hi ha gent així, ara els meus, imagina't, que em van allà i en Ciso va pujant. Bueno, però va esperar i sa neta ni ho sé, en aquell altre. Però s'ha de dir que ara ja van anar a dinar diantes, que van dinar junts, saps? En diu, farem avui. I ja està, però bueno, tot molt bé. I sa segona festa, pues, per un dia, perquè va ser un dia només, eh?
0: Sí.
1: Només va ser veganes d'Espanyaró. Que només vaig fer allò d'ahir, eh? Però bueno, és
0: bueno,
1: el que hi ha.
0: Bueno, va anar bé encara perquè mos ha deixat fer traslado. Perquè nosaltres teníem els cotxos fins a estope.
1: No, ja, sí, era molt... I claro, hombre, s'ha de passar, és espantós. S'ha de passar, és una cosa, perquè jo estic d'acord que no deixin aparcar, que no tanquin, però és que una gent que estigui un poc reduït, que només per deixar-le, que no puguin passar, és un poc així, eh?
0: No, tots aquests dies està tancadíssim, allò no passa a ningú.
1: Tot, no, ja m'ho diràs això, i anar un tros contra direcció, mira. Dic que els xatxos tenen prou feina avui. I clar,
0: sí, no?
1: Per treballar amb en Rafael més a prop, diguéssim.
0: Claro.
1: I sí, però bueno, bé, va anar bé i ja està. Després jo vaig tornar a anar per allà on tocava i per avall. I després jo vaig anar per aquí on tocava. Però bueno, també t'entens que cercar qualcuna, guapo.
0: I tant, no? I tant.
1: Perquè si no, no serà el de Ceuta, però bueno.
0: Què te penses nosaltres per entrar tot el que teníem dins el cotxe?
1: I aquell tros, tu deus tenir carnet perquè tens allà, vius o no?
0: Sí, tenim permís tot.
1: Ja, perquè, clar, i ho tens més de sol per anar per la planada i entrar. Però és que és l'hòstia. No, estava tot tancat, tot. Era una cosa, era com una presó ben islada. Però bueno, avui hi ha cosa en esport, ja, però nosaltres vam pujar ahir, aquí dalt. Ja, del per lo que hi ha, no sap greu, però ja no davallarem avui. Entens?
0: Era esport, si això, no ho sé.
1: Sí, no, ja, jo t'ho he llegit, ja després ho veig per mòbil, però de totes maneres, el que t'he dit, ara ja som aquí dalt, torna a davallar, no.
0: No.
1: Havien quedat fins ahir, veiem 5 dies, però bueno, ja està. Vinga, i de tant, fins l'any que ve, si Déu vol, ses festes.
0: Que tornin, si Déu vol, i que ens tornem a trobar en salut.
1: En salut, eso es lo importante, eh? Com diu sa tia Tiva, també li envio una abraçada, i a Nani, que també l'he sentida, que va el Francisco Alegre i olé. I jo me poso Francisca. M'agrada ni aquestes cançons antigues. Jo no, ni me'n record ja quasi d'elles. Vinga, i de tant, per tots els que escolten, i fins dilluns.
0: Gràcies.
1: I la novel·la està bastant aclarida, ja tenim molt aclarit, però ho volem sentir. Ho sabem, però ho volem sentir,
0: sí.
1: Punto. O no?
0: Hem de sentir que va.
1: Volem sentir cabancos, en què ens ho imaginem. Però bueno, així és. Que hi ha. Així és? Vinga, idò. Vale.
0: Gràcies, Gertrú.
1: Vinga, fins dilluns.
0: Una abraçada, en Rafael.
1: Vale, de part teva, ara que senten. Ai, vaig veure en Antonyita, vaig estar molt contenta quan vaig anar a l'esbar infanta. En Antonyita, saps?
0: Sí.
1: I en Miquel no havia sortit encara. Diu, sortirà després. I després per la tele van sortir tots dos.
0: Ah, bon,
1: ja vas veure?
0: No, no.
1: I hi ve tres. Hi ve tres després, ja van agafar passant. Jo ho vaig veure de repetició perquè m'ho havien dit. Però jo la vaig veure, vaig xerrar amb ella i estava bé, ella estava ben agradosa, ben pintada i ben guapa.
0: Ella sí.
1: Sí, sí. I en Miquel diu, ara sortirà. En Miquel no havia sortit i jo vaig seguir cap a Esbar Infant i no el vaig esperar. Vinga, idò. Ara sí que dic adiós de tevea.
0: Adiós, adéu. Una Gertrú, una Gertrú. Això és la Mari Cruz Soriano.

0: nuestra chacaja de música, d'Anna Maricruz Soriano. I ara donam un vol absolut i anam a la memòria històrica i a la cançó d'autor catalana. Escoltarem ara aquesta veu encantadora d'Anna Maria del Mar Bonet amb aquesta icònica cançó. L'escoltarem, després tornem a obrir el telèfon. Què volen aquesta gent?
1: Els amics que m'estima es fa difícil parlar-ne. Som els tres ben diferents, però quan estem junts, a més de disfrutar, complim una vocació que mos fa sentir més units. Els conec de fa molts anys i els veig créixer cada cop més com a artistes, com a intèrprets dels seus instruments i com a compositors. He après d'ells tantes coses i sé que avui sóc aquí també gràcies a ells. Feliu Gasull, de la guitarra. Xavier Mas, la guitarra 12 cordes. Arxilleu, Andúrria.

0: que volen aquesta gent? Maria del Mar Bonet. I seguim aquí, Ràdio Es Castell. Ara escoltarem un tema. Bon dia.
1: Bon dia, Toni.
0: Hola.
1: Hola, com estem?
0: Bé.
1: Ah, no ho coneixes, o sí?
0: No.
1: Claro, des de Sant Jaume, que no mos hem vist ni mos hem sentit. Bueno, sentit, jo t'he sentit tots els dies. Són de Nini.
0: Ai, Nini.
1: Bueno.
0: Ara sí.
1: Ai, bueno, que sí, que t'he sentit, que tu és... has estat aquí al pi del canyó, n'hi ha que em feia figa. No està. Ai, és que duit un estiu. Bueno, duim encara. Enguany jo ho duim molt malament, no sé, tu, Toni, però enguany jo...
0: Sí.
1: Jo toca, m'apunt ja, m'apunten a lucre i ja vaig amb aquell grup perquè...
0: Jo sempre havia dit que m'agradava més, però és que enguany he estat mal de dur.
1: Ho he passat malament, la veritat. Jo no sé si són que peden ja els anys.

0: Calor, però, eh? No, no,
1: per que no, seca per, menys de l'aigua.
0: Per no ficar medi en l'aigua aquella. I en el sol, qui.
1: Bueno. I jo que em mosada tant, saps quantes vegades... Mira, he anat a... Mira, he anat a nedar un dia. Un dia. I dos dies he nedat a casa meu fill. Però ni això, perquè tenia que agafar cotxo. Bé, ha estat... Enguany no puc dir que ha estat un bon estiu, perquè jo per això no ho he estat. I comprenc que... I ja veus. I no tens amb la gent que va... Que té un horari, que té que fer feina, o millor de fora. Mestins, no sé com ho endull.
0: Bé, hi ha gent que jo veig de gent i no passen aquesta panada.
1: No,
0: ser nosaltres,
1: no,
0: que ja,
1: sí,
0: que ja que tenim
1: jo,
0: una edat.
1: Jo crec que sí, perquè jo no era així, vull dir, jo mai no tenia cap fred, sí, però color no tenia gaire, i aquesta humitat, o sigui, que sues i no tens ganes ni de vestir-te, i bueno, la veritat, jo ho he passat molt malament, i cara, tu que tenies piscina, jo crec que no m'he sortit de la piscina.
0: I doncs ja te dic, ni ganes feia, qualque dia. Ara se n'anà en Nini, ara no la sent. Bueno, sí, ha estat un... Antes de un invierno crudo, bueno, ha estat un verano cocido. No crudo, no, cocido. Perquè mos ha cuit...
2: Yo sé que tú comprendes...
0: Fins al darrer pèl.

0: loca tú.
1: Buen día.
2: Yo te sentí, Tony, tú eres el menino, ¿ya?
1: No,
2: no. No, es que només volia dir que si tot va bé, que dimarts que ve començaré, i volia dir que bueno, que et perc. Que allà tenim fresqueta. Sí que la idea és començar dimarts, que és dia 15, trob.
1: Idò.
2: Idò. Bueno, si vols anunciar dilluns que ve, també, doncs... Pues,
1: anunciarem el regreso i t'esperen, perquè t'esperen, això.
2: Ai, que...
1: Diuen, ara són tan poquets.
2: Ara, això
1: és... I tothom demà, que... ai, la nini, quan torna?
2: Jo comprenc que fa falta, fóssim un poquet més, se pogués omplir de matins, aniria molt bé, però és el que hi ha, saps?
1: Ho tenim malament.
2: Però, bueno, jo sí, segurament vindrem companyia dimarts, sí que serà divertit.
1: Sí, sí.
2: Molt bé, gràcies, Toni,
1: un beso
2: i mos veiem. Adéu. I un beso a totes les audiències. I si vols posar una música, sé qui vulguis, perquè m'agrada tot el que poses, pues per tots els que m'ho senten. És dimarts.
1: Moltes gràcies.
2: Adéu.
1: Na Nini Torres. Ja ho heu sentit. Dilluns tornarà. Dimarts, no. Dilluns vindré jo, si puc, i dimarts vindrà ella. És dimarts en Nini.

0: posso vedere.
1: Bon dia.
2: Bon dia, Toni.
1: Hola, Maruja.
2: Bon dia. És més fresquet. És més fresquet, sí. Però encara fa calor. Però sí. Bueno, és més bo de dur. És més bo de dur. Començaré per lo primer. Saludar tothom. Desig que tothom hagi passat unes molt, molt bones festes. Sent en aquest moment, no he sentit que a vosaltres o que a vostres també ho heu passat molt bé, cosa que m'alegra. A jo, el meu entorn, també ho han passat tothom molt bé, tothom ha estat bo i sa, i hem disfrutat. I doncs ja és molt. Direm allò, a tots mos agrada fer un glupet, i doncs sí, un glupet va bé per tothom, sí.
1: Sí, bé, sense posar,
2: sí,
1: va bé.
2: Sí, tots mos agrada fer un glupet, i va bé.

0: Benissimo, benissimo, benissimo, sto contenta. Salò già è també in esposto, arriva a començar un curs nou i que tot també ens hi vagi bé. La vostra també se'n va en guany.
1: La nostra ja se'n va anar de posar-hi.
0: La nostra també. I la vostra, on és?
1: Va ser un drama. Ella, a Girona, a Girona.
0: A Girona, bueno. Els nostres a Mallorca. Molt bé, molt bé. Si però... no, tot d'una és allò. Però bueno, però bueno.
1: Ella se'n va contenta, que és el que vol i...
0: No, no, no, no, no, no. No, no. Ho passam més malament. Els que quedam, que és qui se'n van. Jo rall com a sàvia. Jo rall com a sàvia,
1: Sí, sí.
0: Però bueno, com que et veus satisfets i et veus contents, i estan bé, i doncs no volem res més. No volem res més.
1: No, això és la vida.
0: No, i sembla que no, i ja ens passen, Nosaltres en guany, els nostres ja és el darrer any, i doncs,
1: no.
0: I són quatre anys, bueno, seran, quan comença quatre anys i hem passat la mar de deveres, bueno, això és el principal. Bueno, pues Toni, no sé quina cançó demanar, no ho sé, perquè com que totes avui de matí ja he cantarejat, i procurs no farò, perquè si plou i plou terra vermella m'agafaran set atacs, millor no cantarei siquiera, però bueno, bueno. No, i a Menorca sembla que aquesta cosa que ha passat no m'ho ha anat malament,
1: No.
0: A Eivissa tampoc. El foc ha estat a Mallorca.
1: D'acord, que ha posat una grotxa.
0: Sí, no, a Mallorca sí que ha anat. Però bueno, bé, està, ja ho han passat. Jo esperava que seria més aigua i no, però sa que va fer tot d'una va ser neta i els cotxos que jo tinc que per cas que et veig aquí, tots van quedar nets.
1: El
0: bueno,
1: meu no, com que estigui estudiat.
0: No?
1: Com que estigui estudiat.
0: Ah, no, però jo al carrer meu, com que parquen a cada banda i jo d'aquí ho veig tot, bueno, quan me'n vaig mirar, dic, tothom té escapó ben net. Bueno, ja he fet una cosa bona. Ai, doncs, Toni, posem-se que tu vulguis.
1: Gràcies, Maruja, ja cercarem una.
0: I una forta abraçada, ja dic, per tothom, per tots els que té, i tu, com sempre, un fort i carinyós abraç. Bé, si t'has vist dir... Espera, vist dir... Vist dilluns. Vols creure que aquest dia... Aquest dia, dic, però quin dia som? No, avui som dilluns. Avui som divendres. Ai, Maruja, que espessa que estàs.
1: Vale, que, quan hi ha festes entre setmana...
0: I no, quan hi ha festes entre setmana, te'n fas com un riu. I doncs això. Vale, besitos, adéu.
1: Adéu. Na, Maruja.

Bueno, i ses festes no han acabat? Mo repesca sa baixada de Gràcia al port. El port de Mo acull avui que vespre bona part de ses activitats previstes en el programa de festes de la Mare de Déu de Gràcia que es van haver de suspendre el passat dimecres a causa de l'alerta taronja per mal temps. A les 19 hores començarà la baixada en esport de la banda de música de Mo des de l'Ajuntament. Això sí, sense la participació dels gegants. Des de les 19:30 hores fins a l'espectacle pirotècnic des de l'estació naval, previst per les 23:30, els escenaris concentraran actuacions musicals a l'esplanada d'autoritat portuària i sonarà Pinyeta Pinyol i el grup de cançó menorquina Fet a Mà. A la zona del Parc Infantil del Moll de Llevant, Marc Bosch i Los Chaveas. I a l'escenari del Moll de Llevant, 135, a l'altura de l'antiga Capitania Marítima, les bícies de Montgofre i grup Espina. El mercat de nit d'esport completarà l'oferta festiva de l'ajornament de darrere de les festes d'amor.

Una festa al punt més alt. Es Mercadal i el Toro viuen aquest cap de setmana els jaleos de la celebració de Sant Nicolau. Els queixers sobreposats de les festes patronals que al llarg de l'estiu es celebren a Menorca es trobaran aquest cap de setmana en Es Mercadal i el Toro per protagonitzar les festes de Sant Nicolau. A la celebració del jaleo de dissabte que vespre i el diumenge migdia. Els actes, però, ja han començat. Avui, per exemple, es pot gaudir de la 39... 40... Bueno, de la mostra de rebosteria a la plaça de Sant Martí. Se revela amb suc i sopes i la música de Digicas. Demà dissabte a migdia, es Mercadal, el grup Lo Millor de Cada Casa farà un passacarrers per començar a fer ambient amb sortides de sala multifuncional i a les 17 hores hi haurà la repicada de campanes i la cercavila en la banda de música i els gegants del Mercadal, en Martí i na Maria, que seran portats per la colla de gegantera d'Amor, a més de l'acompanyament a càrrec de famílies amb els seus capgrossos i cavallets. La colcada partirà a les 18 hores amb el fabioler Pau Sales, que es dirigirà a la placeta de l'Iglésia, on demanarà permís en el capellà Llorenç Sales, barber per començar les festes de Sant Nicolau, i sonarà el primer toc de fabiol. Després anarà cercant el caixer sobreposat, Adrià Gomí la Pallisser, per tornar a la placeta de l'Iglésia, on s'entregarà la bandera de la festa. El replec de la resta de cavallers acabarà amb la incorporació de Llorenç Sales Barber, caixer capellà, i encarregat de presidir la colcada. A les 19 hores començarà el jaleo de Sant Nicolau a la plaça Constitució i en acabar es faran 3 voltes de caragol pels carrers més cèntrics del poble. Convidada i solemnes completes seran el preludi del concert a la plaça Pere Camps que tancarà la jornada. Ja diumenge, després de la diana a càrrec de l'agrupació de músics de Menorca, a les 9 hores començarà el replec de la colcada amb el lliurament, 3/4 d'hora després de les banderes en els caixers participants a la placeta de l'Iglésia, per iniciar seguidament la pujada al Toro. A les 11 començarà la missa de caixers en el santuari de la Mare de Déu del Toro, presidida pel bisbe Gerard Vialonga, amb el repartiment d'aigua ros i a la sortida dels panets de Sant Nicolau. A les 12:30 hores hi haurà jaleo en el Pla del Toro, en la posterior beguda, i a les 15 hores es farà la recuïda de banderes a la placeta de l'Iglésia amb el darrer toc de fabiol. A les 19:45 hores es farà a la plaça de Sant Martí un glosat que els organitzadors anuncien com a molt especial i acompanyat d'alguna sorpresa. I a les 21:30 hores, els ciutadellencs, fet a mà, tancaran la festa.

Bueno, i ara començarem amb les dedicatòries de les peticions que han tingut fins a aquest moment. Seguim tinguent el telèfon obert per tots els que vulguin participar. I començam amb aquesta dedicatòria a Ana Juana Plaza, que avui mos ha demanat dir papà.

di papà a José Guardiola i sa seua fia. Per na Juana Plaza. I ara per na Nini Mercadal. Aquesta cançó de na Juanita Reina. Sí, qual era?

Bueno, pues aquí está Inma Radio Castell. Por fin es viernes. I seguirem amb més músiques. De les que tenim programades per avui.

0: Bueno, i tenim dedicatòries pendentes. M'us ha telefonat a Nini, qui dimarts qui ve ja tornarà amb el mes de setembre a la ràdio el dimarts en Nini. Tenim un telèfon. Bon dia.
1: Bon dia, Antonio.
0: Bon dia, Fede.
1: Se le saluda.
0: ¿Cómo corresponde?
1: ¿Cómo corresponde?
0: Ah, vale, vale, prou.
1: Com, sí, deixa'm una ara que és poc, eh? Que, Antonio, t'he escoltat estones, perquè he tingut, com és natural, missatges a fer i...
0: Bueno.
1: Vàries coses, però, bueno, tot el que he sentit, com sempre, un 10, perquè ho tens per mà, saps el que fas, i ja coneixes la clientela i més o menys ja saps el que... per on han d'anar els camins i de les cançons i això, i això és molt important, eh?
0: Oh, mira, no,
1: perquè quan surts i no saps per on has de partir, és el primer que aquell que jugava a l'Unió de Defensa que li han embernat en part descansa, quan va pujar a tercera, em va fer riure un dia perquè diu, me cago en el món, Fede, diu, que se pot passar a Bernat, perquè anava com un poc així esbarat, sempre saps, diu que m'ha passat, diu, que jugava de defensa, diu, que quan els altres dos i mig s'estrem, era ben genyo, tu, dic, que em me fotrà, diu, perquè no sabré mai però on m'ha de venir, ni per una banda ni per l'altra. Diu, me'l mirava a la cara així, no sabia si havia de venir per l'esquerra, per la dreta, per mig. Diu, em vaig passar un escàndol.
0: Conta, no ho havia sentit ni
1: mai. No, jo no, això no és no xista, això és històric, eh?
0: No, crec.
1: En Bernat de la Palma, en pas descansi, i jugava de lateral dret en l'Unió, l'any primer any que va pujar a tercera, diguem.
0: Sí.
1: I me va contar això, diu, què trobes? Diu, alces cap i me'l veig estrem, vinguenyo, i gai, diu, meu, aquest.
0: Per on me vindrà?
1: Però no sé per on vindrà aquest. I bueno, coses d'aquestes sempre que hem de fer.
0: Anècdotes de la vida.
1: Sí, sí, coses de la vida, sí. Quan dus molt, tens bastant d'anys i has fotut molt de crevassons i moltes coses, creu me que...
0: No, però és experiència de molt d'anys, de sentir aquí i allà i una cosa
1: i no, és com una universitat, sí. Creu me. Però bueno...
0: Una vegada popular de Llumassanes.
1: Sí. A vegades hi penses i xales perquè penses a vida, Bernat. Són els primers anys que l'Unió jugava a tercera, que n'hi vam fer 13 una vegada i 12 i que sé jo. I jo. Bé, va, ja ho he contat diverses vegades. Resumiendo, el que he sentit, com sempre, molt acoplat, molt bo, molt entretingut i mos fas passar el temps i mira, i això és el que hi ha.
0: De això es tracta.
1: Sí. No n'hi ha més, no, quan has passat per tot, és el que hi ha i el que hi ha així que t'agrada i això ho has d'aprofitar, si no, malament. I jo m'ho pas molt bé perquè m'agrada molt, saps, sentir un i sentir l'altre i no m'envien massa recuerdos, però jo... escolto tothom i xalo amb tothom i així va.
0: Molt bé, Fede.
1: Sempre tornem a sortir, que em vas descansi i sempre enyorna Manolita.
0: Sí, a l'esquina.
1: A l'esquina. Va ser un bon pas. Ai, Déu meu. Però bueno, què hem de fer? No podem fer res, resar per ella i res més. Coses de la vida, però hi penses que ho veus. Però bueno,
0: va arribar el dia i ja està, mira.
1: Sí. I no n'hi ha més.
0: Ho vam passar molt bé amb ella i ara pues, la recordem.
1: Sí, pues, sí, la veritat és que era molt simpàtica, molt educada.
0: La recordem amb molt de carinyo.
1: Sempre tenia una parauleta, que això és molt mal de trobar, perquè ja ho veus, però... que hem de fer, el món és així i no n'hi ha més i no rodis ni posis xoc, que diuen
0: bé, Fede,
1: I doncs moltes gràcies, Antonio, pel programa, com sempre, que te don, i bé que tu mereixes, per la bona disciplina que tens, la bona companyia que mos fas, i mos has passat les estones bé, i això et val tot sort del món.
0: Ja te posaré una cançó, si puc.
1: Vale, doncs, t'ho agrairé eternament, Antonio.
0: Vale, Fede.
1: Un saludo per tu, per tots els que escolten i tots els que te dic que t'escolten i sols, ens de salut i et dono les gràcies perquè t'ho mereixes, Antonio.
0: Moltes gràcies, Fede.
1: Ja. No trobes cap com a mal posada, ni cap borrón, ni trobes res, tot perfecte sempre. Això te caracteritza.
0: Bueno, fem. Sí, el que podem, sí, sí. I ja està.
1: No, clar que fas el que pots, però vull dir que et surt bé, ho has fet fa molts anys i cada un té una cosa que li surt bé, és que vull dir,
0: sí, sí,
1: cada
0: sí.
1: Persona té, i tu això te va el pelo. I em deia, jo me posen davant, ja ho saps, davant de mi, no sé què tenc que dir, i així de xerrar amb el telèfon,

0: Per escoltar.
1: Tu sempre t'escoltam, sempre que podem, tu i sempre que podem posar la ràdio, ja ho saps, fa molt d'anys. M'agrada molt, perquè sempre diu el mateix, pots fer altres coses, pots dirigir, pots fer això, pots fer allò, i la tele és d'estar sempre fitxo. I això, hi ha hores que no va bé. Si no, les cadires arriben que es gasten. I jo, pues has de comprar, anar a camp de sol aquest i comprar cadires noves i no.
0: No.
1: I en la ràdio pots fer alguna cosa, pots anar i venir, pots fer això, pots fer allò, i qualque són dels seus, i ja ho veus. I te repito, te dono les gràcies, és poc que paga, però
0: ben és prou.
1: D'acord.
0: Ben prou. Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies, Fede. Dopo.
0: Adéu.
1: Cuidat. Adéu.
0: Adéu. Bueno, pues en Fede Navarro, ell sempre està igual, ell sempre és un home de pontifical, que sap quedar bé, té paraules per tothom, és un encant de persona. En Fede Navarro. Perquè molts no el coneixen, potser, però ell sí que coneix tothom i sap amb qui parla i el que fa i el que diu. Bueno, Nini. A Nini Torres tornarà a la nostra companya dimarts en el seu programa Dimarts en Nini. I aquesta cançó és la que ella té de sintonia del seu programa i posarem aquesta versió. Abans, si jo no l'he sentida mai, i abans si m'us agrada.

Bueno, és la versió de na Dulce Pontes d'aquesta Amapola, aquesta cançó tradicional que na Nini té de sintonia en el seu programa. Saludarem també ara en el meu cosí Juan Carlos, que és per Menorca. Ell fa rutes ara d'aquí i d'allà, visita tots els rincons, perquè cada vegada que ve se'n vol anar ple dels aromes de la nostra illa. Però jo li poso una cançó del seu entorn.

Bueno, i ara també posarem un parell de cançons que no diré el títol ni qui la canta, perquè seran... És segur que el qui l'escolta sabrà en a qui va dedicada. Bueno, començarem amb aquesta, que aquesta no té cap... No és cap secret. La tia Tiba i na Toñi, pues per elles, una cançó de Los Montejo, Rancho dos Clavos. Serà la que posarem en aquest moment. I després aquestes dues que dic, que no diré el títol, però que tothom sabrà en a qui van dedicades. On va qui pens, quantes he posades.

I si et dic que et trobes a Ràdio Es Castell. En el 103.4 de la freqüència modulada. Des d'Es Castell, una ràdio plural. Una ràdio per a tu. Ràdio Es Castell.

0: I el que dèiem és que aquí s'acaba aquest programa d'avui, per fin és viernes.
1: Ràdio Es Castell!
0: Com cada divendres a Ràdio Es Castell. Ara ens deixo en companyia del nostre company, en Cristóbal Obregón, del seu programa El Buen Rato.
2: Ràdio Es Castell, amor, sona fort i clar, 103.4 ja em fa ballar, també escolta bé, estan
0: acertant. Avui divendres a partir de les 4 i mitja tenen en Diego Pascual amb el programa Solo para ti, i a partir de les 7, Nadelina Gómez amb Gea. Un divendres complet a Ràdio Es Castell. Fins dilluns, qui ve, si Déu vol.

0: com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho.
1: Jo vaig dir-li ja, però si ara hi vaig i ella no vol, després què?

Diumenge, diumenge, un programa de Ràdios Castell presentat per en Xavi Llopis. Tots els diumenges de 10 a 1 i mitja. Ja pots fer les teves intervencions, peticions i consultes en el WhatsApp 644-674-750.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell, en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio. Hey!

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell, en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

Ràdios Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell, en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.
1: Ràdio Es Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Diumenge, diumenge, un programa de Ràdio Es Castell presentat per en Xavi Llopis. Tots els diumenges de 10 a 1 i mitja. Ja pots fer les teves intervencions, peticions i consultes en el WhatsApp 644-674-750.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

Ràdios Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell, en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: Els residus de l'abocador de la planta de Milà estem farts.
1: Vidres, cartolla, on has escoltat un moment? És hora d'estar junts i demostrar que no som fems. La nostra vida és curta per culpa de...

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Legendària, rodejada de penyals, sa roca mil·lenària aguanta tots els temporals, asseguts a sa terrassa, mentre va ponent el sol, observant sa gent com passa.

teu accent salat. En un conte de fades tu m'havies transportat. Aquí sa gent és agradable, però qualcuna està fatal. I supos que és molt probable

observances meravelles que tinc al meu voltant. El cel tot ple d'estrelles i tu que ets la més brillant. Ets la cosa més polida que jo mai hauré vist.

I un pagès a la Masté un missatge per llaurar, el primer que va trobar. Ja se venen des lloguer, Déu faci que llauri bé, en tenir un bon bestiar.